fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

0: Pásate a verme en Palma y ahora también en Manacor.
1: El mejor mueble al mejor precio.
2: En Hipermueble.
3: Aquest diumenge 10 de maig torna el diumenge de l'Àngel 2.0 al Parc de Sarriera. Enguany, l'Àngel baixa a Palma. Per a grans i petits, música, teatre, balls i molt més. Panades a preus populars. Diumenge de l'Àngel 2.0 al Parc de Sarriera, aquest diumenge 10 de maig. Organitza la Federació d'Associacions de Veïns de Palma amb el suport de l'Ajuntament de Palma.
4: La Ventana, con Marta del Vado.
5: Serendipias, con Ignacio Crespo.